0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Thank you.
1: Ràdio Vic. Fes la teva.

0: els dits.
1: Som-hi.
0: Vinc de millorar per aquells que estimo. Per recetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico. I que

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal operari de carretó elevador. Administratiu o administrativa per a projectes d'economia social. Personal tècnic de laboratori. Personal per a manteniment industrial.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació.

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've had...

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: viure la vida que hem tingut i també la que vindrà.
1: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
2: Personal operari de carretó elevador. Administratiu o administrativa per a projectes d'economia social. Personal tècnic de laboratori. Personal per a manteniment industrial.
1: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73

0: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
1: Ràdio Vic. Fes la teva.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: El Club de la Feina està obert els dilluns i els divendres de 9 a 12 i va destinat a persones que estan registrades a la xarxa Xaloc i que busquen feina. És per persones que no disposen d'ordinador a casa o que no tenen els coneixements necessaris per fer la recerca amb ordinador de forma autònoma. Aquí poden trobar ordinadors amb connexió a internet, poden fer impressió de currículum en cas de necessitar-ho, poden fer consultes al tècnic o fins i tot poden venir i els ajudem a fer un currículum de nou o a modificar el que té.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: prometo corearte la canción.
1: Radio Vic, 90.3 de la FM.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

quiera ver el mundo más. Que mi mujer a mi niño vaya por mi vida.

Ayer noche tuve un sueño, mi sueño, y en el sueño aparecía.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Love me, please love me. Estima'm, sisplau, estima'm. El gran Michel Polnareff, un dels ídols de la França, de la chanson dels anys 60. Sempre una cançó molt especial per començar.

Gràcies, don Ernest, Ernesto González, un gran del món de la música, sobretot els romano en directe. Com sempre, la cançó per començar molt bé, el tema de Michel Polnareff, un tema dels 60, Love Me Please, Love Me. Sempre busquem una cançó per començar bé aquest recorregut de 2 hores 120 minuts en el món de la música del record, Revival, Remember. Cançons de sempre que posem en òrbita perquè tu viatgis amb la teva memòria musical. 3 dècades del pare, que no m'olvides, la banda sonora de la teva vida. Et saludem cordialment des del Bressol del Penedès, des de Canal 20 Ràdio, per aquest grapat d'emissores que cada cap de setmana sintonitzen des de les seves zones i els seus 1.000 i 1 dispositius arreu del món. Aquest temps del pare, que no m'olvides, la banda sonora de la teva vida. Cordials salutacions de Joan Enric Vidal, com sempre, el guió i presentació. Ben extensiva aquesta abraçada gran amb les companyes i companys de les diferents emissores que estan sempre amb nosaltres. T'agrada recordar? Ets a la millor possiblement sintonia del món, la del pare, que no m'olvides. Un dels escassos programes ja que van restant per escoltar aquelles cançons d'altres temps, dècades i estacions i èpoques, jo que sé, les coses. Para que no m'olvides, la banda sonora de la teva vida, buscant sempre una excusa per conformar 2 hores de molt bons records. Entre la nostra col·lecció d'excuses musicals per conformar 2 hores 120 minuts de ràdio, vam estar revisant, i no hem fet mai un especial, i aquí seran 2, de cançons que amb el seu títol preferentment o també amb el seu contingut parlen de, del cor, del corazón, del cuore, del heart, com diríem en anglès, o de le cœur, en francès, s'il vous plaît. Amigues, amics, 2 hores 120 minuts, primera entrega, para que no me olvides, les cançons del cor. La primera amb la gran Bonnie Tyler, una cançó realment preciosa que sona ara mateix, aquí al para que no me olvides. I ara que estem en èpoques de cor i d'eclipsis, doncs què millor que escoltar aquesta cançó de la Bonnie Tyler. Do you remember? Te'n recordes d'aquell total eclipsi de cor? Total Eclipse of Heart. Bonnie Tyler, també tristament desapareguda. Comencem bé avui entre el Michel Polnareff i ella. Però aquí queden les seves cançons. Un cor eclipsat, el de la Bonnie Tyler. Primera cançó al cor.

Època d'eclipsis, època d'amor, època de cors. Les cançons del cor. La primera, Bonnie Tyler, en versió completa. I el seu total eclipsi de cor. Para que no me olvides. Moltes cançons del cor, dues entregues.

0: T'agrada recordar? Ets a la millor sintonia. Para que no me olvides. Un programa original...
1: 60, 70, 80, 3 dècades per recordar els caps de setmana al Para que no me olvides.

llueve en mi corazón. Pluja d'amor, pluja de petons, pluja d'acords. Un grup dels anys 80-90 va revitalitzar l'estil Dudua, Tennessee, des de Madrid amb aquesta cançó, i moltes altres, com aquella Te vi correr. Que bonica, que bé que ho feien, Tennessee, les cançons del cor. Vaya contrast entre Bonnie Tyler i la música de Tennessee, que van recuperar un estil dels anys 60 plenament. Des d'Itàlia venien molts cors, entre ells aquest Cuore Matto de Little Tony. Te'n recordes? Do you remember? Cançons del cor, para que no me olvides. Cuore Matto, un ídol d'Itàlia 60.

0: Els caps de setmana són per recordar. Para que no me olvides, amb Joan Enric Vidal.
1: Ui, quin toc de música sensible. Te'n recordes d'aquella música que teòricament va interpretar dues noies que es feien dir Natalie i Christine, que era un tema que fregava, deien, l'erotisme musical. No cantaven. I aquesta música tan bonica de cordes. I alguns compren i sospirs intensos i poca cosa més, però la música tenia el seu punt. Aquesta, no obstant, és una versió que va aparèixer feta per l'orquestra de Tommy Williams. Cançons del cor, moltes, moltíssimes, dues entregues. Som a la primera. Cuore Mato, Little Tony, Bonnie Tyler. La música de Tennessee amb el seu tutua. Un rei de cors en el món de la música és el nostre entranyable Diango, l'amic Josep Gómez Romero. Un home valoradíssim fora del país i aquí conegut i poc més. Però un tros de molt bona persona. Entre les moltes cançons del cor, evidentment que les escoltarem, si no totes, quasi bé totes, aquesta és la primera, un dels seus grans èxits. Seria cap als anys 80. Te'n recordes d'aquell Corazón Mágico?

0: Heartbreaker, una trencacors anomenada Dionne Warwick, una de les grans reines de la música funky, de la música soul, dels 70 i 80. I als 80, en plena maduresa, va cantar aquesta gran cançó, aquest mític Heartbreaker. Do You Remember, te'n recordes, va ser un autèntic hit, èxit, o digue-li com vulguis.
1: Temps de ràdio, temps de records. Des del Penedès i per tot el món, amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.
0: D'Estats Units a USA, d'USA a England i de The Kingdom, encara que ells venien d'Austràlia originalment. Els Bisis encara, dels anys 60. Una altra cançó del cor, cançons del cor, del corazón, cançons del cuore, del heart, com aquesta cançó. How can you mend a broken heart? Com pots reparar un cor destrossat? Ai, quina pregunta, quina difícil resposta, però vaja, tot té solució amb paciència. Bee Gees, encara quan eren quatre components.

títol Kilometre Complicat, en aquella època. How can you mend a broken heart? Com pots reparar un cor totalment trencat? Ah, algú hi haurà, perquè n'hi ha que en saben moltíssim de reparar cors trencats. La música, per exemple, és un dels seus grans medicaments, dels seus grans antídots, de les seves grans medicines. Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida, cançons del cor, Bee Gees, Barry, Robin i Morris Chip, encara amb el quart component, que pràcticament va anar desapareixent a finals de la dècada 60. Aquesta cançó és de l'any 1968, d'abans d'ahir mateix. Bon Jovi Alive, una de les sintonies clàssiques d'aquest temps del Para que no me olvides. Hem dit, hem apuntat d'entrada, que les cançons eren que portaven amb el seu títol la paraula cor, o ho podien simular, perquè hi ha factors que juguen molt sobre el cor. El cor, perquè funcioni, té que bategar, té que, en fi, com diuen, latir, no? I, per tant, si el cor no batega, malament va. I d'això en sap un grapat el gran i també tristament desaparegut, vaya ratxa portem avui, Luis Eduardo Bauté. Primera entrega, para que no me olvides, les cançons del cor, com no, entre elles el gran Aute, i aquesta cançó que parla directament del cor, encara que la paraula cor no aparegui el títol, Sin tu latido.

Janet i la seva veu de vidre i aquest corazón de poeta, tema que va compondre per ella especialment Manuel Alejandro, el grandiosíssim Manuel Alejandro, del millor que hi ha hagut en el món de la composició al nostre país. Corazón de poeta, Janet, ja totalment consolidada. Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Records i més records durant 3 dècades, des de les ondes màgiques de la ràdio. Te'n recordes d'aquella altra pel·lícula, també, que va triomfar i que inclús algú passava la frontera per anar-la a veure a Perpinyà? Era Històries d'O. La pel·lícula que deien, amb una gran banda sonora, per cert, que sona de fons en Francis Lay, fregava, podíem dir, el límit de lo impossible. Després, quan la vam veure aquí, van dir, impossible de què? I és que amb algunes coses no hi ha impossibles, simplement hi ha exageracions. Les cançons del cor, primera entrega, Para que no me olvides, 3 dècades amb antena, a punt d'arribar als 30 anys de vida radiofònica. Què tal? Com se va? Com van els cors? Los corazones, els hers, els cuores, els hurs, a la francesa. Aquí a Catalunya hi havia també molt boniques cançons del cor. Anem a recordar el Santi Vendrell, una veu que darrerament ha aparegut amb alguna actuació, amb alguna gravació feta en plan casolà. Santi Vendrell, no obstant, cap als 80 ens ha portat molt bones cançons, temes plens de sentiment, temes plens de, podríem dir, de moltes coses vinculades a l'amor. I què millor que els secrets del cor, que es guarden sempre en el món de l'amor. Perquè l'amor és una caixa, podríem dir, plena de secrets. Al cor o on sigui. Santi Vendrell, Secrets del cor.

títol curiós, eh? Corazón espinado. Que bona era la música de Carlos Santana conjuntament amb Maná. I és que, amigues i amics, perquè no m'oblides, les cançons del cor donen per molt. Des de temes molt romàntics, intensos, a temes amb molta rima, com aquest estil de Carlos Santana, o aquesta cançó que ens va portar una noia realment important, Omple Pistes. Te'n recordes de Blondie, que al final de la dècada 80 era una gran triomfadora amb les seves cançons com aquest cor de vidre, Heart of Glass. Les cançons del cor, primera entrega, para que no m'olvides, sempre en cap de setmana, tres dècades. La russíssima, la Rubita Blondie, Heart of Glass, boníssima.

Para que no me olvides, Head of Glass, cor de vidre. La música de Blondie, les cançons del cor. Segona hora, Para que no me olvides, primera entrega de cançons del cor, les que vulguis i més. De tots gustos, estils i preferències. És el Jean Monnet, però no és la versió clàssica de la Jane Birkin i el Serge Gainsbourg. Aquesta versió que ens ha aparegut quasi per art de màgia és la versió que van gravar Daniel Croix i, atenció, Brigitte Bardot. El mite ja tristament desaparegut de la Brigitte Bardot. Para que no me olvides, abans que sonin més cançons del cor, que per cert, hi ha cançons de cor de fusta. Tan curiós com això. En tenim dues de preparades i ben diferents. Per exemple, el cor també té cançons de rumba. Bueno, més que cantar, són, ja sabeu, la cançó del Gitem Mon Enflui. De què va, no? No anem ara a explicar més detalls. En teoria són els sospirs de la Brigitte Bardot. Ara vet a saber com es va inventar, perquè, esclar, aquí, en aquella època, tot era qüestió de ventre bé la cosa. Ara cal reconèixer que la música, la banda sonora, la part instrumental del Gitem Mon Enflui mític era preciosa, era una delícia musical. Ja deixant de banda el contingut de la Jane Birkin, del Serge Gainsbourg, del Daniel Croix o de la Brigitte Bardot. Amics, amics, dos temes del cor ben diferents. Un de rumba, amb el nostre entranyable Pere Pubill Calaf, el Paret, també desaparegut. Avui és el dia dels cantants ja a títol pòstum. Perquè ens estem posant més nerviosos de la conta. Anem a escoltar El Corazón de Madera i una altra cançó de fusta, que és el mític Wooden Heart. Una cançó que ens va arribar del mercat americà fa ja també anys. És un tema propi dels 60, però la cançó no té res a veure. El títol coincideix, Wooden Heart, El Corazón de Madera, però el Paret i el Billy Wayne no tenen res a veure. Les cançons del cor, del corazón, Para que no me olvides. Recordem a l'entranyable Paret.

i cors de fusta, el del Peret. Rumba suau, eh? I aquest Wooden Heart, que té moltes versions. Aquest dit de Victor Good, aquest instrumental de Billy Bowen, però la versió més coneguda del cor de fusta Wooden Heart va ser la del gran Elvis Presley.

t'agrada recordar? Ets a la millor sintonia. Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. Des del Penedès, per tot Catalunya i tot el món.

0: Carina, la Maribel Llaudes, eurovisiva, autèntica nena, yeye de l'època i gran triomfadora. Una cantant que ha tingut de tot i més. Però els seus èxits, com aquestes fletxes de l'amor que van directes al cor, va ser un dels seus grans èxits l'any 1968, abans d'ahir mateix, cançons del cor. I n'hi ha de molt i molt boniques com aquesta cançó que ens porta un gran de la música italiana. Te'n recordes del Nicola Di Bari? Ell tenia un cor molt peculiar. Tenia un cor gingaro, un cor gità.
1: Avevo una ferita in fondo al cuore.
0: Gran, amb el seu estil i una veu única, peculiar, exclusiva. Nicola Di Bari, cançons del cor, primera entrega.

Boni em van atrevir-se a fer una versió d'un tema d'or d'inicis de la dècada 70 que va cantar Neil Young i que escoltarem en la seva versió a la segona part de les cançons del cor. Here Wall, un cor totalment d'or. Aquest sí que té preu, eh? Un bon cor, ni que no sigui d'or, també val molt. Un cor amable, un cor bonic, un cor tendre. Un bon cor, sí, a la postre. Here Wall, tema del gran Neil Young, versió de Boney M, d'aquell mític llarga durada que es deia Volant cap a Venus, Night Flight to Venus. Boney M van ser també punt i a part en el món de la música. Per cert, que les cançons del cor també tenen temes molt, molt, molt curiosos i amb títols encara més. Corazón de Melón. Algú potser ja se la pensava que la posaríem, ni que sigui a tall curiós, a tall anecdòtic. Corazón de Melón és un tema molt conegut de la dècada, jo diria, d'inicis dels 60. Se m'escapa una mica ja, perquè té alguns anys. Van fer-se moltes versions, algunes cantades i altres instrumentals. La versió instrumental més cèlebre va ser la versió d'un senyor que es deia Pérez Prado, aquell dels Mambos, aquell del Cerezo Rosa. Te'n recordes de Pérez Prado? Corazón de Melón. I a veure si trobo alguna versió cantada. Les cançons del cor en curiositat. Que gran era el Pérez Prado, el rei de la música mambo.

versió doblement curiosa del Corazón de Melón. Los Panchos, mítics, sense Eddie Gorme, ells sols. Abans, en Pérez Prado, el mateix Cor de Meló. Que bo és el melonet, eh? Que bé entra. Ben fresquet i en segons quines èpoques de l'any. No estan dintre de les cançons del cor que estem escoltant en aquesta primera entrega al Para que no m'olvides, sempre en cap de setmana, tres dècades Para que no m'olvides, cordial salutació en Joan Enric Vidal, com sempre, des del Bressol del Penedès. I una cançó, per mi, molt especial. Va ser un gran èxit i avui en dia encara com sona fa, jo diria, bategar molts cors. Ja que estem parlant de cors. Encara que la cançó parli, en fi, en pejoratiu del tema del cor. Don't go breaking my heart. No trenquis el meu cor. És un tema de mil i un bons records, per mi almenys, i suposo que per tu també. El gran Elton John, molt ben acompanyat per l'americana Kiki Dee. Don't go breaking my heart.

Oh, trenquis el meu cor, caram. Don't go breaking my heart, una cançó molt divertida, amb la Kiki D i l'Elton John. Una parella realment curiosa per una gran cançó de mil i un bons records. Què caram, diem-ho tot.

0: Recordar és tornar a viure. Recorda amb nosaltres tots els caps de setmana i festius al Para que no me olvides.
1: Que bo el gran enamor, un altre que tampoc està entre nosaltres, però sí ens va deixar, com ha dedicat la seva música. Pourtant. Jo mai deixaré d'estimar-te, i per tant. Com dèiem, el cor dona per molt, per cançons curioses, divertides, rumbes, corazons de melones, jo que sé quantes coses. I també hem dit que el cor, però també temes vinculats al cor, com el Sinto Latido d'Aute abans, o aquesta cançó tan curiosa, d'una llarga durada que es deia curiosament La Cagaste Bar Lancaster, i que van treure uns grans de la música als anys 80 que es deien Hombres que... vinculats amb el cor, perquè a vegades el cor necessita, en fi, a part d'un bon amor, i que no s'emprenyi massa, ja sabeu on ajuda, com per exemple els mítics marcapassos, no? Marta tiene un marcapassos. Hombres que...

Diuen que no hi ha una gran pel·lícula sense una gran banda sonora. I a l'inrevés també, si la pel·lícula és bona, la cançó llueix. Hem donat molts exemples al llarg i ample de la nostra trajectòria al Per a qui no m'olvides. Titanic era una gran pel·lícula, però Celine Dion li posava la cirereta amb aquest My Hair Will Go. El meu cunt et pertany a tu, que bonica. La banda sonora de Titanic, una de les pel·lícules més taquilleres del món del cinema, però en gran banda sonora com tantes i tantes pel·lícules. La veu la posava la canadenca, una grandiosa Celine Dion. I és que també la feina dels directors, a part de fer bé que els intèrprets, els actors, actuïn de meravella, és buscar també una veu precisa per cada banda sonora d'una gran pel·lícula, Titanic. Una canadenca amb arrels franceses. I això es va acabant, amics i amics del Per a qui no m'olvides, amb aquesta primera i gran segona entrega de les cançons del cor, perquè ens en queden de moltes i molt bones i molt variades. Però no els perim encara. La cançó que parla del cor directament, tal com és aquesta del cantant valencià Juan Baum, una veu que podríem dir que va triomfar, però no on te podia ser, una veu potentíssima. Potser estava en aquella època eclipsat pel gran Nino Bravo en aquella època, i també altres veus com el Bruno Lomas o Juan Camacho. No obstant, va tenir el seu gran moment. Com no, l'estrella de Eric va ser la seva cançó estrella important. Però tenia amb el seu repertori altres cançons molt boniques, com aquesta. Recordem a Juan Bau, Mi Corazón.

0: Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. Tres dècades en antena.
1: Tres dècades de records, tres dècades de música, tres èpoques, tres dècades d'amistat, tres dècades a les antenes. Bon recorregut, eh? Un ja comença a mirar enrere i agafar una mica de vèrtic i també va mirar endavant i diu... Fins quan? Mentre tu vulguis i jo pugui, seguim recordant. Cançons del cor, del corazón, del cœur, del hurt, del cuore. Mireu. Corazón de poeta de la Janet. Llueve en mi corazón de Tennessee. Heartbreaker de Dionne Warwick. How can you break a heart? Dels Bee Gees. Corazón mágico del Django. Blondie, Hero Glass. My Hair Will Go On de Celine Dion de Titanic. Total Eclipse de Hurt de la Bonnie Tyler. Corazón gitano, cuore chingaro de Nicola Di Bari. Corazón de madera de pared. Las flechas del amor, com no cap al cor, de la Carina. Corazón de melón, doble versió de Pérez Prado i Los Panchos. Curiosa, eh? I també, posats de curioses, marca tio, marca passos de Hombres que... Els secrets del cor, els secrets del cor en català del Santi Vendrell. Mi corazón de Juan Bau des del País Valencià. Cinto latido. Sense bategar no funcionem, eh? La música de Luis Eduardo Aute. Wooden Heart, el cor de fusta de Elvis Presley. El cuore chingaro, el cor gitano de Gingo, de Nicola Di Bari. Corazón espinado de Santana. Cuore mato de l'italià Little Tony. Hero of Gold, la versió de... Aquest tema de Neil Young que escoltarem en versió original a la segona entrega, però feta per Bonnie amb el seu gran estil. Petons per elles, abraçades per ells, Joan Enric Vidal, para que no m'olvides, la banda sonora de la teva vida. Hi ha cançons que amb el seu títol no hi són, però amb el seu contingut parla molt d'acord. El tema es diu En Bandolera. En Bandolera, i això equival a dir a Salvatore Adamo, però és que la cançó ja d'entrada diu Mi corazón en bandolera, i dintre ho repeteix Con mi corazón en bandolera. Michael en bandolier. Segona entrega la propera setmana, para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida, Joan Enric Vidal, petonets per elles, abraçades per ells. Des del Bressol del Penedès, gràcies. I per tu, en aquesta emissora que ara ets també, gràcies.

0: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.
1: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
2: Ara som gegants.
1: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
3: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Can Toni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
1: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
1: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: El Club de la Feina està obert els dilluns i els divendres de 9 a 12 i va destinat a persones que estan registrades a la xarxa Xaloc i que busquen feina. És per persones que no disposen d'ordinador a casa o que no tenen els coneixements necessaris per fer la recerca amb ordinador de forma autònoma. Aquí poden trobar ordinadors amb connexió a internet, poden fer impressió de currículum en cas de necessitar-ho, poden fer consultes al tècnic o fins i tot poden venir i els ajudem a fer un currículum de nou o a modificar el que té.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Fes la teva. Relax.

0: sisplau!
1: Què som, els Mocedades, aquí, o què? Estem empanats!
0: Un, dos, tres!
1: Ja ho tens. Som-hi.
0: Cerveza aquí, papá.
1: Poquito menos ya y arriba, bien.

mercaders en la misèria fregant-se les mans pel negoci intuït rere el caos d'aquells que busquen aixopluc entre el fang podrit d'inversos en sofriment. Històries tendres d'amor que broten de la infàmia i recorden que a voltes la vida floreix malgrat l'odi i la por, malgrat tanta fortuna.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

l'última bala. Ens impacta, se'ns clava, per fora el cor ens deixa, ens aire. Cultrum, calmant la ràbia, ho canviarem tot. Durem dins la pell sempre el tambor que ens ha fet créixer. Vivim rient i somiant junts. Serem sempre

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

conec una llum diferent que travessa el menjador. Tant de bo es quedés eternament o almenys

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

França vam néixer inconformistes, sempre amb la lluita, sempre antifeixistes. Hem perdut la por, un futur s'obre, no teniu presons per tancar tot un poble.

Sé viure, sé fer pondre el meu sol, sé fer mal, soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig irroures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.

Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Can Toni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: una ciutat mediterrània, la que cura cicatrius amb aigua i sal. De voler quedar-me a les abraçades d'un alali, d'un febrer que està acabant.
1: Vamos allá.

0: els dits.
1: Som-hi.
0: Vinc de millorar per aquells que estimo. Terrassetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: times that I wish to forget.
1: Ara som gegants.
2: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
3: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
2: Strip, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic. Fes la teva.

0: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.
1: A cau d'orella em deies suau. Des dels teus anys viscuts.

0: mirada, a fuego lento tu nada.
1: Apassionat, amb Ràdio Vic.
2: Vamos a aguantar. Al teteo.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.